0: Aquesta explotació, recordem, ven una part dels litres a València.
1: Per mer de mar, ja m'ha robat tot molt negre i ara pareix que se van obrint noves oportunitats i veurem si entre totes les oportunitats aquestes que se mos han obert pues, poden treure tota la llet de Mallorca.
0: Tot això quan ell i un altre soci ja han formalitzat la compra del 51% de formatges Grimalt i ja hi fan feina. Tenen previst comprar llet de totes les vaqueries a l'illa perquè tots subsisteixin.
1: La idea de formatges Grimalt és mantenir totes les vaqueries que hi ha. Inclús, si podem augmentar producció tots, això seria l'ideal. I la idea és aquesta, la idea és mantenir tothom.
2: Més coses, el preu de l'habitatge a les Balears bat el seu rècord històric en el primer trimestre de l'any i es consolida com la segona comunitat autònoma més cara d'Espanya, només per darrere de Madrid. Xavi, ara, bon dia.
3: Bon dia. Segons l'estadística de valor taxat del Ministeri d'Habitatge, que començà a registrar dades l'any 1995, en els tres primers mesos de l'any, les Balears foren la segona comunitat autònoma més cara de la península. El preu s'aproxima als 4.000 euros, concretament són 3.885 euros al metre quadrat. Això és un 13% més que l'any passat. El preu a les illes no superava els 3.000 euros al metre quadrat des de l'any 2004.
2: El lloguer ofega els treballadors d'Eivissa que recorren a Càritas per poder menjar. L'entitat atén cada setmana unes 150 famílies i alerta de l'augment de persones amb feina que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques per culpa de l'alt cost de l'habitatge.
3: L'accés a l'habitatge s'ha consolidat ja com un dels principals factors d'exclusió social a l'illa. Així ho constata Càritas a Eivissa, qui adverteix que cada vegada més persones amb feines recorren a l'entitat per poder cobrir el menjar. El coordinador de l'entitat a Eivissa és Gustavo Gómez.
4: Viene más gente que no puede dejar de venir a pedir ayuda, sobre todo de productos básicos, para poder cumplimentar su dieta o incluso temas de vales de ropa, etcétera, porque por mucho que trabajen, pues necesitan destinar cantidades muy importantes al tema de la vivienda.
3: L'entitat reparteix a un centenar de famílies dos dies a la setmana. L'ajuda es presta tant mitjançant lots de productes bàsics com a través de targetes de compra per supermercats, l'import dels quals varia en funció del nombre de membres de cada unitat familiar.
2: El problema de l'habitatge passa a facturar a tothom, també els examinadors de la DGT, que quan els adjudiquen plaça a les illes no volen venir.
0: Les autoescoles de les Balears anuncien un estiu complicat per la falta d'examinadors i una cua de 9.000 alumnes que esperen poder fer l'examen pràctic de conduir aquests pròxims mesos. L'espera ja és de més de 3. El motiu, hi ha 4 examinadors de baixa que representen el 30% de la plantilla. Un altre se'n va per un ascens i els que els adjudiquen Balears renuncien per l'alt cost de la vida i de l'habitatge. La idiosincràsia del moment és complicada. A l'estiu és quan més joves volen han aconseguit tenir el carnet i enguany tot coincideix amb una manca d'examinadors notable. La presidenta de l'Associació d'Autoescoles de les Balears, Joana Ribas.
5: Tenim la gent desesperada perquè veiem que arriba l'estiu, que és el moment que nosaltres podem fer feina i podem, com aquell que diu, treure sang i ara començaran les vacacions, gent de baixa, i no s'estan donant compte de que no podrem fer ni una quarta part de la feina que teníem prevista.
0: Ribas assegura que la situació que està vivint l'arxipèlag és insostenible i per això reclama a la Direcció Provincial de Trànsit l'adopció de mesures urgents com autoritzar hores extra per poder realitzar exàmens de matí i hora baixa.
5: Sempre que no s'han donat hores extres, pues ha estat com una bombolla d'aire perquè dupliquen la feina que pot fer un examinador de matí i hora baixa.
0: El problema de la manca d'examinadors de Balears és dels 17 funcionaris que teòricament es dediquen a aquestes funcions. Només 10 estan operatius per examinar. Tot això, mentrestant, a Eivissa no en té cap i alguns del de Mallorca han de desplaçar-se fins allà. La presidenta de l'associació assegura que hi ha autoescoles que no sobreviuran.
5: Que hi ha autoescoles que jo t'he dit que no es paren tancar. Les autoescoles petites paren tancar. Com sobreviu? Una autoescola fent en tot l'estiu 8 carnets.
2: Més coses, el pacte sobre migració i asil de la Unió Europea ja s'aplica de manera obligatòria. Dissenyat per blindar les fronteres externes i accelerar els processos de retorn a les Balears, encara es desconeix com s'aplicarà.
0: Un pacte, no obstant, que està causant intenses disputes entre els estats membres, a més de generar dubtes sobre si es restringirà encara més els drets dels migrants. Clara Cladera, la responsable de projectes de migració de Novact, explica que amb aquest nou pacte, quan els migrants arribin a les nostres costes, se'ls farà un tri

0: Bon dia, això és Punt de Penal, el programa esportiu de Ràdio Nacional a les Illes Balears. Avui parlem de la decepció que hi ha al mallorquinisme després de la filtració sobre que Martín de Michelis partirà per entrenar el Leipzig. El club encara no ha dit res i la notícia votà divendres passat. També parlarem dels europeus de piragüisme. Els palistes balears han aconseguit 3 medalles, 2 Àngels Moreno i una Marcus Cooper Bowles. Entrevistam també el canoista Joan Antoni Moreno, medallista olímpic, que no ha pogut anar perquè s'està recuperant d'una lesió al braç. I del Palma Futsal també parlarem, que ha acomiadat la temporada amb una derrota al tercer partit de les semifinals pel títol de Lliga i queda més sense el bitllet per competir a les Champions de la temporada que ve. José Miguel Blasco és el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Començam. Total al Mallorca després de la filtració que Martín de Michelis parteix per entrenar al Leipzig de la Bundesliga. El club ja fa feina per trobar una alternativa a la banqueta, un home per dirigir l'equip en aquesta nova etapa a la segona divisió amb l'objectiu de tornar a pujar. El mallorquinisme, aquesta notícia tan inesperada, ha caigut molt malament i encén encara més el descontent que hi ha. Per parlar-ne ja ens escolta Toni Vallespí, president de la Unió de Penyes Mallorquinistes. Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Primer de tot, he de demanar que t'apareix la partida de De Michelis, sorprenent sobretot perquè va ser ell el primer que va dir que volia quedar a la segona divisió i, a més, ja s'havia anunciat la seva renovació. Sorpresa total.
1: Sí, la veritat és que m'han quedat gelat quan hem vist la notícia, però jo sempre dic que de vegades les coses passen per alguna cosa, no? I si ell pues, no està a gust aquí a Mallorca o té unes ofertes millors per a Alemanya, pues, bon viatge i que tingui sort a Alemanya, no?
0: Sí, perquè el que volen els mallorquinistes és una persona compromesa, no? Amb el club, que ell ho pareixia.
1: Bueno,
0: però s'ha vist que no.
1: Sí, exactament. Jo crec que les paraules d'aquella roda de premsa on va dir reestructuració i compromiso i tal, igual, pues tot això era fum, que estava aquí perquè el que s'ha demostrat, que era aquí per ser un mirall cap a futures contratacions que podria tenir, i li ha sortit allò del Leipzig a la mà i ja va aprofitar, no? Per tant, compromís econòmic zero, no tenia cap més, i jo crec que el Mallorca el que ha de menester, i ja ho vaig comentar pues, quan se va renovar de Michelis, que per jo no eres un entrenador del Mallorca segona divisió, crec que el Mallorca ha de menester un entrenador de segona divisió per un d'aquests entrenadors que coneixen bé la categoria i que mos faci complir l'objectiu que tots tenim, no? I que tots mos agradaria que recuperés la primera divisió el més aviat possible, no? Si pot ser com a natural aquesta propera temporada.
0: Entenc que el club ja està cercant un altre nom per entrenar l'equip i ho comentaves, no? Ha de ser algun expert en la categoria perquè en aquest cas De Michelis no coneixia la segona divisió, també va ser la seva primera experiència a la Liga, però de moment no han tornat a saber res del club, de la direcció, no s'ha tornat a dir res. Què vos pareix aquest silenci?
1: No, bueno, és que ni tan siquiera, bueno, nosaltres no hem vist la confirmació de que en Michelis hagi fet. Per tant, ara aquí hi ha un tema que i si les negociacions no arriben a bon port, a dir, com quedarà el personatge aquest de Michelis, no? A dir, perquè clar, això se sol fer públic quan les negociacions han fructificat i hi ha un acord entre els dos clubs i el míster, no? Però, bueno, jo crec que el silenci és total, no sabem res. Sí que era que nosaltres, quan va acabar la temporada passada, vam demanar una reunió en el club i la setmana passada mos cridaren perquè dijous d'aquesta setmana, tenim una reunió som boix en la direcció, o en la propietat del club, i serà un dels temes que, com és natural, demanarem a veure com està aquesta situació, demanarem explicacions i sabrà pues, com està. No? Si ja no és que s'ha fet públic d'aquí dijous la notícia, però bueno, dijous, com he dit, se suposa que tindrem més informació.
0: Clar, jo crec que no se pot ajornar més. Igual el Leipzig també anuncia a De Michelis com a nou entrenador. Igual per calmar un poc les aigües ja han d'anunciar aquest nou nom també al Mallorca, no?
1: Jo entenc, que en Pablo Hortels està fent feina. El que passa que moltes vegades la feina pues, no se fa pública, dir, no se televisa, com se diu, no? I jo que entenc que el Mallorca si té constància de que en Demichelis pues, té aquesta oferta del Leipzig i se'n vol anar, pues, entenem que en Pablo Hortels està fent feina per dur un entrenador per el més aviat possible.
0: I què més traslladareu en aquesta reunió?
1: Bueno, aquesta reunió nosaltres a dir que la vàrem demanar quan va acabar la temporada. Nosaltres abans de aquesta temporada en cap moment van voler fer ni manifestacions en contra de ningú ni demanar res, perquè consideram que fins a la darrera jornada pues, hi havia opcions, poques, però hi havia opcions, i per tant, mentre hi havia opcions, jo crec que havíem d'estar al costat de l'institució, al costat del cos tècnic i al costat del jugador. No? Quan va acabar la temporada van demanar una reunió per demanar explicacions i per demanar una miqueta què serà del Mallorca a partir d'ara, no? Què serà el Mallorca una vegada consumat el descens a la segona divisió, i ara, pues, que han passat ja 3 setmanes, pues, creiem que ja el projecte, teòricament, està molt més ja avançat, i sobretot el que demanarem serà, primer de tot, explicacions en el descens, tema que ja està confirmat, però bueno, demanarem explicacions, i després el que demanarem serà quina és la fulla de ruta del Mallorca d'aquí per envant, no? Demanar que se faci un projecte il·lusionant i demanar pues, que sobretot en tema de renovacions, de campanyes d'abonats, de tot el que siguin millores en la campanya, pues ja hi presentarem tota una sèrie de propostes que tenim pensades i que m'han fet arribar cada una de les penyes que formen l'Unió de Penyes.
0: Vos preocupa els ànims del mallorquinisme? La gent va acabar la temporada molt descontenta, se van sentir crits, són molts de directiva d'emissió. Ara això, què passarà la pròxima temporada? Penseu que els mallorquinistes aniran a són molts i animaran l'equip per lluitar per aquest ascens?
1: Bueno, jo espero que sí. És a dir, acabat la temporada, han baixat. S'aficionat mallorquinista ha expressat lliurement el que ha cregut, uns demanant dimissions, els altres queixant-se de la plantilla, dir que cadascú té els seus motius per queixar-se. La realitat és que estem a la segona divisió, però jo crec que tot depèn de si pilota, els primers partits la pilota entra dins la porteria, anant bé, estem ben col·locats, pues el mallorquinisme sempre hem demostrat que som una afició fel a la institució, fel en el club, fel en els colors, i jo estic convençut de que si se fa un bon projecte il·lusionant, un projecte amb perspectives de poder pujar i d'estar dalt i de lluitar per pujar aquest ascens directe millor que anar a playoff, pues jo crec que l'afició estarà al costat de seguir sense cap dubte, no? I, bueno, nosaltres de l'Unió de Penyes el que demanem és que el mallorquinisme pues, renovi el seu abonament i que tots estiguem al costat del club, al costat dels jugadors, de la plantilla, per aconseguir aquest ascens, no? Jo crec que el mallorquinisme, com repetir, és una afició que sempre ha defensat el Mallorca, sempre ha estat al costat del Mallorca i ara no té per què no haver-hi d'estar.
0: Esperant que se vagin resolent totes aquestes incògnites, no? I començar a pensar ja...
1: El més aviat possible.
0: I començar a pensar en aquesta nova temporada a la segona divisió i tant de bo aconsegueixin ascendir en només un any. És molt complicat, la segona divisió, ho hem dit moltes vegades, és una cosa ben diferent, és molt complicada i anem que passa.
1: Sí, jo crec que l'objectiu primer és, si pot ser aquesta temporada... És molt important perquè el múscul financier que en aquests moments el Mallorca per res de la Liga per haver baixat, més les ventes que hi ha hagut, pues, esperen que la propietat pues, el destini a fer una plantilla molt competitiva dins la segona divisió, que sigui una plantilla amb clares opcions d'ascenso. I per tant, crec que en aquest moment tots el que demanem és que el més aviat possible pot ser clares que hi té més entrenadors, clares que tots tenen la plantilla i se comenci pues, amb aquesta il·lusió que puguin tenir tots els mallorquinistes.
0: I de Toni Vallespí, president de la Unió de Penyes Mallorquinistes, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vostès, com sempre, a la vostra disposició. With my own way and I made it. I'm your favorite reference, baby. Call me Debbie.
0: seguim parlant de futbol perquè ja ha començat el Mundial i avui debuta Espanya. Serà a les 6 de l'hora baixa contra Cap Verd. Per aquesta cita mundialista, la Roja no compta amb cap representant de les illes. Si ho va fer en el darrer, el de Qatar del 2022, amb Marco Asensio, però en aquesta ocasió Luis de la Fuente ha decidit no comptar amb ell. L'únic illa que és Xavi Riad, nascut a Palma, d'origen marroquí, que juga precisament amb la selecció del Marroc. De fet, ja ha disputat el seu primer partit en un Mundial. Ho va fer la matinada d'ahir en el debut de la seva selecció contra el Brasil, que va acabar amb empat a 1. I seguim parlant de competicions internacionals. Ahir van acabar els europeus de piragüisme disputats a Portugal i de les 11 medalles que ha guanyat Espanya, 3 arribaran a les illes. Maria Àngels Moreno i la seva companya d'embarcació, Victoria Tsarkevska, n'han guanyat 2, una plata al C2 200 i un bronze al C2 500. I Marcus Cooper, una plata també al K4 500 amb Àlex del Río, Carlos Arévalo i Rodrigo Germade. I qui no ha pogut participar als europeus és Joan Antoni Moreno, medallista olímpic i germà d'Àngels Moreno, que encara s'està recuperant d'una lesió al braç, una lesió que progressa, ja que ha començat els entrenaments. Amb ells hi ha el nostre company, Jordi Tomàs, bon dia.
2: Aquí ens trobam al llac gran del Port d'Alcúdia amb en Joan Antoni Moreno, piragüista del Real Club Nàutic del Port de Pollença. Recordam, bronze olímpic als darrers Jocs de París, a la prova del C2 500, formant parell amb Diego Domínguez. Hem vingut a xerrar amb ell avui perquè aquests dies, fa dues setmanetes, ha tornat a entrenar després d'uns mesos sense poder-ho fer. Va patir un accident, es va trencar el seu braç esquerre i va haver de passar dues vegades pel quiròfan. Bon dia, Joan Antoni.
3: Bon dia, què tal, com esteu?
2: Bé, acabant de contar una cosa molt bona, com va saber-te penjar-te una medalla uns Jocs Olímpics i una de no tan bona, un contratemps molt gran, com ha estat trencar-te un braç, el braç esquerre. Aquests dies estàs tornant a entrenar. Conta-mos, com te sents?
3: Pues la veritat és que per jo és un alivi poder tornar a estar entrenant una altra vegada, sobretot després de un període d'incertesa, de no saber si podria tornar a ser jo mateix. De fet, encara no sabem en certa segura si podré recuperar aquest nivell que havia estat mantenint durant molts anys. És un nou repte, una nova ambició per la que lluitar, tornar a intentar aconseguir aquest alt nivell internacional i, bueno, almenys, per sort, ara els començaments estan anant millor del que me pensava. Aquest braç que se m'ha de trencar no m'està limitant, no me fa mal, no me molesta. De fet, tinc altres mals, altres limitacions, més de cara a condició física, que és només qüestió de temps que jo pugui pues, tornar-la a recuperar.
2: Val. Dius que vas passar pena, no sabria si tornaries a poder entrenar i competir a màxim nivell. No més optimistes. Nosaltres t'estem veient entrenar, hem parlat amb en Kiko, el teu entrenador, i pareix que les sensacions són bones. Conta-mos, què va passar? Quin accident vas tenir?
3: Pues vaig tenir un accident un poc feo. Tornava un dia d'entrenament, havia entrenat prest, era febrer, feia un dia molt guapo, i bueno, m'havia comprat jo una moto nova, i estava en rodatge, per tant vaig aprofitar aquest bon temps que feia pues, per fer-li un parell de quilòmetres, és a dir, de casa a entrenament i tornar cap a casa. Quan tornava cap a casa, un cotxe se va posar a adelantar un grup de ciclistes dins una curva, amb tanta mala sort que jo estava dins d'aquesta curva i el cotxe pues, m'ha embestit de frente. Vaig sortir volant, vaig caure en terra, i d'un cop pues, me vaig trencar el braç esquerre. Tanta sort, pues, només va ser això, perquè realment l'accident sí que va ser un poc feo. I bueno, don gràcies de que avui puc ser aquí, de que estic tornant a entrenar i que bueno, espero que en el final això quedi com una anècdota més.
2: Te vas preocupar molt pel que dius, no?, després de l'accident.
3: Hombre, és que el meu cos és la meva eina de feina i la meva eina de feina se me va espanyar. Entonces, jo mai havia passat per quiròfan, mai m'havia romput res, mai havia sofrit un accident d'aquestes característiques. Per tant, clar, en primera instància, i sobretot les primeres setmanes, pues, estava molt preocupat, perquè jo m'havia quedat sense mobilitat una muñeca, m'havia quedat completament rígida, i claro, la desinformació que tens quan pateixes un accident d'aquestes característiques, pues, també ajuda que te preocupis més de lo que realment, pues, pugui arribar a ser.
2: Conta-mos, com està anant la recuperació? Perquè fa dues setmanes ja ens comentava el teu entrenador que has tornat a remar aquí en el llac gran.
3: Una de les grans passes que varen fer que la meva recuperació augmentés va ser anar que un metge traumatòleg, el doctor Luis Cotorro, metge de la Federació Espanyola de Tennis i també metge de referència d'en Rafa Nadal.
4: Molt conegut,
3: pues, vaig anar a ell, m'ho vaig posar en les seves mans perquè m'ajudés en la recuperació. I de veres que gràcies als seus exercicis de recuperació de mobilitat, tant com les intervencions que m'ha fet ell, que m'ha fet una infiltració de grans volúmens, pues, han ajudat molt a que la meva recuperació, pues, millorés molt ràpid i que avui, pues, pugui tornar a entrenar sense cap tipus de molèstia. Sense dubte, jo crec que sense ell i sense l'equip de fisioteràpia que ha estat fent feina molt de dies durant cada setmana damunt aquesta cicatriu, damunt aquesta mobilitat, sobretot mencions especials a la Rosa, la fisio de MOVE4, que també, pues, m'ha estat ajudant a nivell mental a dur-ho tot una mica millor. Bueno, tot això ajuda a que pugui ser aquí, i també que la meva condició d'esportista també, pues, he vist com m'ha ajudat molt a que millori, que el meu cos, pues, responia a diferents estímuls i bueno, feia que cada setmana, pues, hagués anar pujant escales i millorant d'aquesta manera.
2: Ens podries dir quan te vols tornant a competir? T'atreveixes a fer una previsió?
3: Bueno, jo tinc fetge de competició. Aniré en un campionat d'Espanya de principis d'agost a Astúries, i després també vull participar en un trofeu Ciutat de Palma que se farà dia 9 de setembre en un parc de la mà. La tercera edició de Padel Games, que enguany per primera vegada incluiran la canoa. Fins ara només ho feien en modalitat de kayak, i enguany, ja que ficaran la canoa, pues, me fa il·lusió poder assistir-hi.
2: Molt bé. Joan Toni, has passat per una espècie de muntanya russa, pel que ens deies. Te veus a un accident, a la carretera, amb la teva eina de feina, el braç esquerre, a més tocat.

0: aspiraves a competir? I m'estàs parlant de que havies de cercar una nova parella.
1: Per les meves característiques com a palista i per les distàncies que hi ha en els Jocs Olímpics, la meva única opció real és el C2 500 metres, la prova en la que vaig treure la medalla olímpica. Per tant, és en això el que aspiri, és el que vull lluitar, per el que vull lluitar i per el que m'ho vull plantejar, pues, objectius més futurs.
0: I no repetiràs amb en Diego Domínguez?
1: Bueno, ell ara mateix té un altre company. Jo no sé després d'aquesta temporada què passarà. A dia d'avui, a estancis d'ara mateix, jo no tinc parella. Poder tornar amb en Diego Domínguez en un futur és una opció. Poden passar mil coses. Però a dia d'avui, pues, he de cercar una altra opció.
0: Molt bé, molt bé. Bé, i com estàs veient la teva germana? Conta'ns, perquè sou una família molt especial, tu ets piragüista, canoista, la teva germana també. Com la veus a ella? Si haguessis de fer apostes, de programacions, ara mateix, qui creus que té més possibilitat de treure medalles als Jocs Olímpics, tu o la teva germana?
1: Per descomptat, ella. Per descomptat, a més... basta veure els resultats que està obtenint. Se manté molt ferma dins el top 3, top 4 a nivell mundial. Això, pues, fa que sigui una aposta clara de medalla. En el final, el guapo que té el piragüisme és que és una carrera. I has d'estar el dia D, a l'hora H, en perfectes condicions. I, bueno, poden passar mil coses. A més, una cosa molt interessant que està passant a la canoa femenina és que no hi ha una clara referent que estigui guanyant absolutament tot i que sigui bastant superior a la resta, sinó que se van tornant un poc les posicions, una vegada guanya una vegada guanya l'altra, una vegada entra una en el pòdium, l'altra se surt, i això, pues, motiva en poder somiar amb aquesta medalla i bueno, jo crec que van per molt bon camí, encara queda temps, queden 2 anys, però van per molt bon camí. I aquí a Espanya, pues, tenen una postura sòlida com a embarcació titular i jo crec que això també les pot ajudar, pues, a que somin i que tinguin, pues, idees ambicioses.
0: Molt bé. I doncs, Joan Antoni Moreno, moltíssimes gràcies per haver-te's a Ràdio Televisió Espanyola Balears.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I parlem ara de tennis. Jaume Munà anuncia que es baixa el torneig de Queens. El de Santanyí havia de disputar avui la primera ronda contra Tommy Paul, però li han llevat un extremer i se perdrà la competició d'herba. Ell mateix ho ha comunicat a les seves xarxes socials, dient que tornarà per competir a Eastbourne o ja directament a Wimbledon, que comença a final d'aquest mes de juny. I tenim també notícies de futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal tanca una temporada en què ha guanyat la Copa Intercontinental. Han arribat a la final, a la fase final de la Champions League i de la Copa d'Espanya i a les semifinals pel títol de Lliga. En aquesta darrera va caure dissabte passat després d'una derrota al tercer partit per desempatar l'eliminatòria contra el Pozo Murcia. I no només diuen adeu al títol de Lliga, sinó també a classificar-se per a la Champions League en nova arribat a la fase final. De tot això n'ha parlat el president del club, Jorge López. Bon dia.
3: Bon dia. José Tirado ha fet balanç de la temporada. En línies generals, es mostra content i li dona valor al treball fet. Encara així, sap que han sigut una mica irregulars.
4: Es verdad que ha sido un poco irregular, pero sobre todo yo creo que condicionado por la exigencia de que hemos tenido este año, ¿no? Yo creo que ha sido una brutalidad. El otro día, pues, hablabas con el partido del Pozo, ¿no? Y hablábamos con los del Pozo y hemos jugado 13 partidos de alto nivel, más que el Pozo, ¿no? Y eso, pues, al final se nota.
3: Un balanç que aplega després que el Palma Futsal hagi caigut eliminat en les semifinals de Lliga davant el Pozo Murcia i quedi sense possibilitats de jugar competició europea el pròxim any. Així i tot, el president es queda en que els jugadors ho han donat tot fins al final.
4: Para mí lo importante es que el Palma compita en su máximo nivel. A veces el máximo nivel te da para ganar, otras veces te queda para quedar segundo, otras tercero, pero si te vas con la conciencia tranquila, es que estamos haciendo bien el trabajo y sobre todo yo creo que hay que valorar que hemos ganado una Copa Intercontinental, hemos vuelto a ser el mejor club del mundo, perdimos una semifinal de Supercopa la prórroga, dándolo todo hasta el final.
3: Una vegada finalitzada la temporada, Tirado assegura que ja estan treballant per a intentar que surti

0: final del club els més jugadors possibles i reforçar la plantilla per a continuar competint al màxim nivell.
1: I per cert, el Palma Futsal comptarà també amb un equip femení.
0: La Fundació Miquel Jaume Palma Futsal i la Universitat de les Illes Balears han firmat un acord per la creació d'un equip universitari de futbol sala. El projecte pioner a les Illes Balears permetrà compaginar els estudis universitaris de les jugadores amb la pràctica esportiva federada. José Tirado, president executiu de la Fundació.
2: Proyecto posiblemente pionero, donde queremos ir dando pasitos cada año. Ojalá, no sé si dentro de 2 o 3 o 5 años podemos llegar a estar en una categoría nacional. Será siempre dentro de las posibilidades que tiene la UIP y la Fundación.
0: L'equip estarà compost per jugadores que estiguin matriculades a la Universitat de les Illes Balears, el que fa que sigui un gran incentiu per atraure a estudiants al UIB. El projecte començarà la temporada vinent i el debut serà l'última categoria, o compaginarà nada més amb els campions d'Espanya universitaris.
1: I aquí ho deixam, ara les notícies de les Illes tornen d'aquí només 10 minuts a les 2:10.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En el principio del fin de 3 meses y medio de guerra en Próximo Oriente, ahora sí parece que definitivamente Irán y Estados Unidos han llegado a un acuerdo que ha anunciado el mediador Pakistán y después los líderes nacionales, no sin problemas previos, ya que Israel ha estado a punto de hacer descarrilar el pacto con ataques de última hora sobre el Líbano. Bueno, tanto Irán como Estados Unidos saludan el acuerdo, eso sí, sin perder tensión en el pulso por el relato. Por ejemplo, Trump considera que Hormuz está a punto de reabrirse, Irán dice que ahora a peajes. Hay un pero importante, además, que son los 4 días que deben aguantar hasta la firma, el próximo viernes en Ginebra, con todos los actores implicados, cuya inestabilidad no es, ya saben, desconocida para nadie. Bueno, veremos si ayuda el hecho de que Donald Trump esté viajando ya hacia la ciudad francesa de Vienne, donde se celebra la cumbre del G7. Los europeos están satisfechos con este pacto. Desde la cumbre, el presidente francés Emmanuel Macron confía en que tome forma cuanto antes. Enviado especial a Vienne, Antonio Delgado, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y de hecho Macron aboga por aprovechar la oportunidad porque no se cierre esa ventana y desplegar cuanto antes una misión internacional que garantice la seguridad del tráfico allí en el estrecho de Hormuz. Recuerda Macron que el portaaviones francés Charles de Gaulle está ya en la zona preparado para actuar.
3: Nous sommes prêts et à horizon de 2-3 jours, Charles de Gaulle.
2: Y en 2 o 3 días podría estar allí. La condición previa es que Estados Unidos e Irán confirmen ese pacto, como decías, y que haya un acuerdo internacional sobre esa misión de escolta. Es lo que va a buscar el presidente francés y otros líderes aquí en la cumbre del G7 en Evian.
0: Gracias. Las bolsas están entusiasmadas con la noticia en la de Madrid, que ha roto una nueva barrera. David Martínez, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí, el IBEX 35 ha estrenado la semana en máximos históricos, incluso superando la barrera de los 19.100 puntos por momentos. Ahora sube un 1,5% y sobrepasa claramente la frontera de los 19.000, lo que le llevaría a cerrar en terreno récord si nada cambia de aquí al cierre. Avances destacados en todas las bolsas europeas por ese acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El petróleo también reacciona con fuertes caídas. El crudo Brent, el de referencia en el mercado europeo, baja cerca de un 5% hasta los $83 por barril. Wall Street, de momento, también apunta a una apertura de subidas claras en la misma línea que las bolsas europeas.
0: En España, lo político y lo judicial se entremezclan, sobre todo esta semana. Los partidos atentos a una semana que en los tribunales va a ser muy intensa, comenzando esta misma tarde con la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Peinado, con la que el magistrado pone fin a su investigación, en la que escuchará a las partes sobre su decisión de enviarlas a juicio junto con la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Eso cuando hoy hemos conocido un informe más del caso Leire. La UCO asegura que el PSOE pagó 6 viajes a 10 entre marzo y agosto de 2024 y además ha hallado un escrito en poder de Santos Cerdán en el que Leire Díez le explica sus trabajos. El miércoles y el jueves será el turno de comparecencia para el expresidente Zapatero en la audiencia sobre el rescate a Plus Ultra, pero ha pedido retrasar otra citación. Gemma Alfaro, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sí, fuentes del entorno del expresidente confirman esa petición de aplazar su declaración solo en lo que tiene que ver con la parte de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho y tasadas en más de 1.300.000 euros. El juez Calama le comunicó que preguntaría por ello en la comparecencia fijada para el próximo miércoles y jueves tras imputarle un delito fiscal y uno de contrabando. Zapatero pide más tiempo, entendemos que para buscar documentación sobre esas 79 piezas. Sí que se mantiene la cita para dar cuenta de su papel en el rescate de Plus Ultra por su influencia y el cobro de comisiones, tanto él como su entorno. El instructor, recordemos, le sitúa como líder en la sombra de esa trama.
0: Pues ya ven, intensidad y más que va a haber esta tarde, porque España está pendiente además del debut esta noche de La Roja, todos atentos, incluido el rey. Lucía Yeste, buenas tardes.
6: Buenas tardes, sí, el rey va a ser uno de los millones de espectadores y oyentes de RTV que esta tarde van a seguir a la selección en su debut frente a Cabo Verde. Felipe VI esta mañana, a la salida de un acto en el Congreso, les mandaba este mensaje de ánimo a los integrantes de La Roja.
7: Que lo hagan lo mejor posible y a ser posible que ganen.
8: ¿Usted cree que van a ganar?
7: Hombre, yo creo que es un partido asequible en principio. Pero bueno, nunca se sabe porque los partidos son siempre fuentes de sorpresas. Digo, los partidos de fútbol.
8: ¿Sí? ¿Llegaremos a la final?
7: Bueno, eso es lo que deseamos todos. Y seguro que ellos son los primeros y lo van a trabajar.
6: El jefe del Estado tendrá la oportunidad de animarles personalmente el próximo 27 de junio, ya que asistirá al partido España-Uruguay en Guadalajara, México, invitado personalmente por la presidenta Sheinbaum.
0: Bueno, pero antes tenemos esa cita a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias, mediodía en Atlanta. Los de Luis de la Fuente van a dar el primer paso para la segunda estrella de la camiseta. Dani Lampre, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Debut con trampa de una selección que ha aceptado el papel de favorita y será ante la selección más débil a priori de este grupo, el grupo H. Atlanta, enviado especial Luis Castro, muy buenas.
10: ¿Qué tal? Muy buenas, España. Es el día de la selección, el día que quiere poner empezar a esa segunda estrella. Amanece aquí en Atlanta, en 4 horas va a comenzar ese partido. Los aficionados se van a congregar unas 2 horas antes, muy cerca del estadio, en la llamada Casa de España, que se inauguró ayer para tal evento, para ir todos juntos al estadio y formar una bonita marea roja. Se esperan unos 7.000 aficionados españoles. En cuanto a lo deportivo, el 11 está más o menos claro. El que jugó el último amistoso ante Perú en Puebla, por lo tanto, Lamine Yamal y Nico Williams esperarán desde el banquillo.
9: Gracias. Además, movimiento sísmico en la concentración de la selección por el anuncio del fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid para las próximas 6 temporadas. También se va a jugar el otro partido del grupo H, el grupo de España, que va a enfrentar Arabia Saudí y Uruguay. Este será en torno a la medianoche. Y el grupo G también echa a andar con los 2 partidos de su primera jornada: Bélgica, Egipto e Irán, Nueva Zelanda.
0: Bueno, pues con los nervios mientras preparamos, hay más noticias. Rosa Perarna, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Sandra. Seguimos hablando del debut de la selección española, porque muchas ciudades se han instalado pantallas gigantes en la calle para poder seguir el partido, y hay un lugar en el que van a tener el corazón partido. Hablamos de Burela, en Lugo, una localidad de 10.000 habitantes donde 1 de cada 10 tiene orígenes caboverdianos. Llegaron en los años 70 para trabajar en Alcoa o en el mar. Nuestros compañeros de Radio Nacional en Galicia han estado allí en estas horas previas al partido. Erika Castro.
12: El Festival de Cabo a Cabo combinará cultura, gastronomía y, por supuesto, el fútbol en este pueblo que ha hecho de la convivencia su identidad.
13: Eu teño o idioma de propio de alá, aquí o galego, porque por Burela sempre foi unha vila galego falante. Culturalmente, moitas cousas de alá e moitas cousas de aquí. Non creo que haxa que separar, máis ben aproveitar a riqueza de ambas.
12: Es Paula Jorge, de segunda generación. Antonina Semedo tiene ya nietos aquí.
14: Penso que si marcho de Cangas, que vou chorar tanto como cando vine Cabo Verde o máis aínda, porque son 48 anos.
12: Los burelenses tienen hoy el corazón dividido, aunque esperan que Cabo Verde pueda demostrar su valía en este debut mundialista.
11: Al margen del fútbol, este lunes hemos podido escuchar la llamada que el hijo del fundador de Mango, Jonathan Andic, investigado por homicidio, hizo al 112 minutos después de que su padre se precipitara por un barranco en la montaña de Montserrat. Audios a los que ha tenido acceso Catalunya Radio.
15: ¿Quién no te digo?
16: No necesito ayuda, necesito ayuda.
15: ¿Este tipo que ha corrido?
16: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
15: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdiendo conocimiento?
16: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
11: A partir de media escuchamos más. Además, este lunes estamos atentos al tiempo. Última semana de primavera. El domingo daremos ya la bienvenida al verano. Las temperaturas van a ir subiendo de forma progresiva tras un fin de semana en el que se han batido récords en varias ciudades, y mucho ojo con las tormentas en el norte y en el centro del país. Rubén del Campo, portavoz de AM.
17: Y se formarán tormentas a partir del mediodía en zonas del interior peninsular, con chubascos localmente fuertes y además acompañados de granizo y de rachas de viento muy intensas.
11: Y 2 cosas más relacionadas con esta casa. Acabamos de saber que el periodista Carlos del Amor ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Cultural. El jurado lo ha elegido por su compromiso con la promoción de las artes, su capacidad para narrar la cultura de manera accesible y por su habilidad de descubrir lo extraordinario en lo cotidiano. Nuestra enhorabuena desde aquí. Y además, hoy, una cosa más, se han entregado aquí en Radio Nacional esta mañana los premios de nuestro concurso de podcast escolar.
18: Última hora en el Olimpo. Interrumpimos la calma divina por una noticia urgente.
19: Año 2036.
20: 2036.
19: Si sois quinto y sexto, entonces ese mensaje es para vosotros.
21: Aquí me tienes, don Juan. Y aquí, que vienen conmigo.
11: Se han entregado esta mañana aquí en la Casa de la Radio. Se han recibido más de 550 candidaturas entre los 5 ganadores. Historias sobre la despoblación, sobre el arte y sobre el acoso escolar. Pueden escucharlos todos en rtv.es/concurso-podcast-escolar.
0: Pues así les dejamos, dando la enhorabuena al periodista Carlos del Amor con esa última hora que nos contaba Rosa, con ese galardón con el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2026. Decía el jurado que ha desarrollado un estilo narrativo propio, original y creativo que acerca los contenidos culturales a públicos masivos sin perder rigor ni calidad. Masa y media, ahora en sus compañeros de los centros territoriales.
22: Radio Diari Migdia.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
20: Bon dia, comença una nova setmana, la cinquena ja de vaga de metges, un conflicte, recordem-ho, que enfronta el col·lectiu arreu de l'Estat contra el Ministeri de Sanitat. Aquí a les Balears, la Conselleria de Salut calcula que 15.000 actuacions sanitàries es veuran afectades aquesta setmana i ja serien 77.000 des de l'inici de les mobilitzacions el passat mes de febrer, amb un impacte pressupostari de 10 milions d'euros. Avui és dilluns, 15 de juny, José Miguel Blasco és el control tècnic, us parla Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Jorge López. Toc d'alerta per l'impacte mediambiental de la indústria textil.
22: La xarxa d'economia alternativa i solidària de les Illes Balears alerta que l'excés de producció de moda ràpida, elaborada amb teixits de poca qualitat, impossibilita el seu reciclatge i, per tant, incrementa els problemes vinculats a la gestió de residus. Toni Salort és gerent mestral Inserció i Medi Ambient.
20: Pren possessió del càrrec el nou fiscal superior de les Balears.
22: Adrián Salazar va ingressar a la carrera fiscal el 1988 i sempre exercit a les Balears ocupant diferents càrrecs com la delegació de la Fiscalia Especial Antidroga. Recentment ha ocupat el lloc de tinent fiscal i ha substituït Julio Cano de manera interina des que el passat mes de febrer fos nomenat nou cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat.
20: I en els esports?
22: La Unió de Penyes Mallorquinistes critica el silenci del club després de la filtració que Martin de Michelis parteix per entrenar el Leipzig de la Bundesliga. Demana anunciar el més aviat possible el nom del nou tècnic que dirigirà l'equip en aquesta nova etapa a la segona divisió. Toni Bellespir, president de la Unió de Penyes.
23: Ni tan siquiera, o bueno, nosaltres no vist la confirmació de que hagi fet. Per tant, ara aquí hi ha un tema que i si les negociacions no arriben a bon port, dir, com quedarà el personatge aquest de Michelis, no? Dir, perquè clar, això se sol fer públic quan les negociacions han fructificat i hi ha un acord entre els dos clubs i el míster, no?
20: Coneguem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
24: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears baixen lleugerament les temperatures. Màximes de 29 graus a Palma, 28 a Eivissa, 27 graus a Maó i 25 a Formentera. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. No es descarten tempestes seques o precipitacions febles amb fang a causa de la presència del ponts en suspensió. Demà dimarts, temps més estable. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat o clar. A primeres hores del dia, possibles boires. Les temperatures pujaran lleugerament demà. Màximes de 31 graus a Palma, 29 a Maó, 28 graus a Eivissa i 26 a Formentera. És una informació d'AEMET.
20: Ho dèiem en portada, comença una nova setmana de vaga de metges contra la proposta d'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat. La Conselleria de Salut calcula que 15.000 actuacions sanitàries es veuran afectades a les Balears aquesta setmana i ja serien 77.000 des de l'inici de les mobilitzacions el passat mes de febrer, amb un impacte pressupostari de 10 milions d'euros. És la darrera setmana de vaga abans de l'estiu, però els facultatius que reprendran les mobilitzacions a partir de setembre ja amenacen amb aturades indefinides. Laura Raibal, bon dia.
25: Bon dia. Aquest migdia els metges s'han concentrat a les portes del Ministeri de Sanitat i al llarg de la setmana ho faran als diferents hospitals i centres sanitaris. El comitè de vaga parla ja obertament d'aturades indefinides davant la manca d'acord al conflicte. Miguel Lázaro és el president del sindicat mèdic Cimeval.
26: Tenemos condiciones laborales penosas, de maltrato desde el año 2003. No se nos conoce nuestra singularidad y es muy fácil. O nos dan un ámbito de negociación y representación propio o queremos ser tratados como el resto de los profesionales sanitarios. 35 horas semanales, porque el médico tiene que hacer 45, 48 o más horas de guardia, no concilia la vida laboral y familiar, afecta su salud laboral, hay un burnout ahora en médicos jóvenes galopante.
25: A les Balears, la consellera de Salut, Manuela García, assegura que la situació és greu i recrimina al Ministeri la manca d'interès per solucionar el conflicte.
27: Parece que el Ministerio de Sanidad está anestesiado. No vemos que tome ningún tipo de respuesta, ninguna actitud. ¿Cuál es lo duro? Pues lo duro es que esto, ¿a dónde impacta? Impacta realmente en los ciudadanos de Baleares. La situación es realmente preocupante porque además las comunidades estamos con las manos atadas. Es la situación más lamentable que se ha dado, yo creo que en la historia de los últimos años.
25: Els metges rebutgen l'anteprojecte de llei de l'Estatut Marc que reforma les condicions laborals del personal del Sistema Nacional de Salut i que a finals de mes iniciarà la seva tramitació parlamentària després d'haver estat aprovat pel Consell de Ministres.
20: Això avui i demà van a la vaga les educadores de 0 a 3 anys. Una mobilització, recordem-ho, prevista per la setmana passada, però que es va posposar per un defecte de forma en la convocatòria. Les educadores reclamen, entre d'altres mesures, un conveni autonòmic que garanteixi els mateixos drets a tots els treballadors.
22: El conseller d'Educació, Antoni Vera, insisteix que el govern està disposat a posar els recursos necessaris per a igualar els sous a les educadores de 0 a 3 anys que demanaven a la vaga.
2: El govern de les Illes Balears està disposat a posar els recursos necessaris perquè el col·lectiu que queda d'educadores d'infantil que no estan homologades en el conveni 7, sí que hi puguin estar. Per tant, el govern de les Illes Balears està disposat a posar recursos. Ara, això sí, ara estem esperant que les forces sindicals i les patronals arribin a un acord.
22: Avui, a les 3 de l'hora baixa, estan convocada una nova reunió entre sindicats i patronal per seguir negociant el desbloqueig del conflicte laboral. Unes negociacions que s'estan duent a terme a la mesa de l'educació concertada. El PSIP critica que s'hauria d'implicar a tot el sector, també als centres públics i privats. Amanda Fernández és diputada socialista.
3: Ja han repetit els treballadors que això no és el lloc, perquè el que ells volen és un conveni que dignifiqui a totes les treballadores 03, de les escoletes que siguin, públiques, de gestió directa o indirecta, concertades i fins i tot privades.
20: La xarxa d'economia alternativa i solidària de les Illes Balears adverteix de l'impacte mediambiental que té la indústria textil de moda ràpida a les Illes Balears. Amador Bausà, bon dia.
4: Bon dia. L'associació, formada per 13 entitats, recull en la memòria de l'any passat les accions fetes per fomentar l'economia social i conscienciar sobre la cura del medi ambient. Assenyalen que un dels principals problemes de la indústria tèxtil és l'excés de producció de moda ràpida que no es pot assumir i això fa que s'hagi de considerar com un residu que pot afectar a les Illes Balears. Toni Salord, gerent de Mestral, Inserció i Medi Ambient.
5: La moda ultraràpida ha inundat el mercat i els contenidors de peces de molt mala qualitat, que no es poden reutilitzar ni reciclar, la qual cosa obliga a tractar-les com a residu, incrementant així el cost i l'impacte ambiental. Els mercats interrelacionats estan saturats d'excedents de roba de segon mà, provocant una caiguda de preus, mentre que els costos de recollida, transport i tractament no paren d'augmentar.
4: A més, la memòria de l'any passat també recull dades sobre la seva gestió, com les 1.800 persones que hi ha implicades, els 558 llocs de feina creats i els 27 milions d'euros generats de moviment econòmic conjunt.
20: Més coses, promocionar els vincles comunitaris i l'autonomia personal són dos dels principals reptes als quals la societat ha de fer front per lluitar contra la solitud no desitjada. Avui, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a la gent gran, l'IMAS ha realitzat un acte amb professionals i usuaris de centres de majors per visibilitzar un problema que diuen ja és de salut pública. Xavi Ara, bon dia.
6: Bon dia. Un problema de salut pública i alhora invisible. Un fet que fa urgent la visibilització d'un fenomen, el de la solitud no desitjada, que d'aquí a l'any 2037, diuen, experimentarà un important creixement. El focus ara mateix està en arribar a totes les dones que viuen totes soles en contra de la seva voluntat a que et demanin ajuda. Així ho explica la directora del Centre de Promoció de l'Autonomia Personal de Felanitx, Cristina Clar.
7: Serà un problema de salut pública en els anys vinents i, per tant, l'estratègia és que s'incorpori de forma transversal la detecció, la prevenció i l'intervenció i fer programes molt comunitaris i des de la comunitat per prevenir i detectar la solitud no desitjada.
6: Una de les persones que acudeix en aquests centres és na Margalida Rosselló. Viu a Puigpunyent i assegura que la passa més complicada de donar és la de demanar ajuda una vegada la persona queda tota sola.
8: És difícil, perquè estem avançant sempre ajudant els altres. Primer ets al·lots perquè són petits, llavors tens els pares que tornen amb ells. Després comencen les malalties pròpies, perquè quan dius ara que baten els vells, ara ve el meu bon temps, després comences a tenir bons o bues. I el moment que te trobes tota sola, no en sabem, sobretot les dones.
6: Durant la jornada organitzada per l'IMAS, el fotògraf i doctor en psicologia per la UIB, Pep Pérez, ha presentat un fotollibre que plasma la realitat de diverses dones que pateixen solitud no desitjada a la barriada de Santa Catalina.
10: És una mostra de dignitat, de resiliència, de com elles són capaces de viure dins aquesta dificultat encara a la seva pròpia casa, no? Tenen moltes ganes de continuar visquent a casa, són persones que desitgen molt una autonomia personal i una independència, però a la vegada tenen moltes dificultats per donar vida ordinària a causa de la seva dependència.
6: Ara mateix, l'IMAS atén al voltant de 4.000 usuaris als centres d'autonomia personal i fan feina en la detecció de més casos per poder donar una resposta adequada davant l'increment de casos que es preveu hi haurà en un futur no gaire llunyà.
20: I avui també hem conegut que més de 500 persones han mort a les Balears els 5 primers mesos de l'any en llistes d'esperes de la dependència. Inés Candell, bon dia.
9: Bon dia. Concretament, varen morir 508 persones esperant la valoració per rebre la prestació com a dependents. En el mateix període, el nombre de beneficiaris s'ha incrementat un 0,9%, mentre que en el conjunt d'Espanya ha estat del 2,9. A finals de maig, les persones en espera a les Balears sumaven 6.058 i el volum s'ha reduït un 12%. En un any. Són dades de l'Associació de Directors i Gerents dels Serveis Socials.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
20: Adrián Salazar ha pres possessió avui del càrrec com a fiscal superior de les Balears. Margarida Blanquer, bon dia.
12: Bon dia. Salazar va ingressar a la carrera fiscal el 1988 i sempre ha exercit a les Balears ocupant diferents càrrecs, com la delegació de la Fiscalia Especial Antidroga. Recentment ha ocupat el lloc de tinent fiscal i ha substituït Julio Cano de manera interina des que el passat mes de gener fos nomenat nou cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat. A l'acte, Salazar ha celebrat que la plantilla de fiscal s'ha incrementat en 5 i ja en sumen 78. En tot, adverteix que encara no basta.
13: Es necesario ahora mismo distribuirlos en materia de drogas, hay muchas materias. Aunque tengamos más fiscales en general, y pasa también un poco como las secciones penales, etcétera, todos son escasos, porque el aumento importantísimo que existe de conflictividad. Los juicios cada vez son más complejos, ocupan más días.
20: I demà el Parlament celebra el darrer ple ordinari del curs polític abans de les vacances d'estiu i tots els partits ja estan en clau electoral.
12: Queden 11 mesos per les eleccions autonòmiques i municipals i segons una enquesta d'intenció de vot del diari Última Hora, es dibuixen dos escenaris, una majoria absoluta del PP al Parlament o que torni a necessitar vots per governar. El resultat donarien que el PP fregui els 28 diputats, 3 més que el 2023, i vots passaria de 8 a 9 diputats. Ho valoren així el portavoç del PP i de vot, Sebastià Sagreres i Manuela Cañadas, quan encara queden per negociar el darrer pressupost d'aquesta legislatura.
14: Los votos de Vox no se regalan, de hecho todavía, le digo, tienen cosas por cumplir. No podemos hablar de unos presupuestos que vendrán en octubre, noviembre, cuando hay cosas que no se han cumplido de los anteriores. Pero yo entiendo que cuando uno no gobierna con mayoría absoluta, no puede hacer lo que quiera con los votos de los otros partidos a los que pide ayuda. Siempre hay una negociación y algo a cambio.
15: Convidar a todos los partidos que facin una reflexión. Perquè veiem en totes les enquestes que l'actitud de bloqueig no els ha funcionat. També me refereixo especialment en els partits d'esquerres. I pentura, si fessin un plantejament de donar suport a un pressupost que baixen els imposts i que augmenten la despesa de serveis públics, el manco no continuarien baixant tant a les enquestes.
12: Més, es postula com a alternativa al PP perquè, segons l'enquesta, guanyaria un diputat a Menorca arribant als 3 i mantindria els 4 de Mallorca. El PSOE diu que analitzarà els resultats que li donen 14 diputats, 4 manco que ara. Parlen Maria Ramon i Amanda Fernández.
16: Les enquestes mos donen que som el partit de l'esquerra que creix i això és un motiu també per seguir fent feina, però sobretot per demostrar que tenim les idees, que tenim el projecte i que som l'alternativa en el Partit Popular.
17: Sempre hem de fer una anàlisi de les enquestes. Tots sabem el que són les enquestes. Estem analitzant, precisament, ens ha arribat informació de quin tipus d'enquestes és aquesta. El que està clar és que el Partit Socialista a les diferents institucions està fent feina a peu de carrer. Ens queda un any, estem activats.
12: Per altra banda, el portavoc del PP diu que s'oposaran a allargar el període de sessions el mes de juliol per tramitar la llei de tramitació d'entrada de vehicles a Mallorca perquè les flotes de Rentacar, diu, ja són a l'illa. Aquest punt s'ha de votar demà al ple, mentre que el PSOE insisteix en que, si s'aprova per decret llei, podria entrar en vigor aquest estiu.
20: A Eivissa, el Consell Insular ha constituït la Mesa de Mobilitat, un òrgan de diàleg per prendre decisions tenint en compte tots els actors implicats i resoldre una problemàtica que cada estiu afecta l'illa. Ignasi Gras.
0: Una mesa formada per representants dels taxistes, de les empreses de lloguer de cotxe, entitats empresarials i socials, navieres, empreses de transport públic, tots reunits per donar el seu punt de vista dels problemes de mobilitat a Eivissa, ja siguin estructurals o més concrets. Vicent Marí és el president del Consell Insular d'Eivissa.
11: Sigui una mesa executiva, una mesa on es tinguin en compte les opinions de tots els actors i que també coneguen entre ells quina és la problemàtica que els afecta. I llavors, per part de les administracions públiques, anar adoptant aquelles decisions per anar solucionant aquesta problemàtica.
0: Mariano Juan, conseller de Mobilitat del Consell, valora la feina feta, però reclama anar un pas més enllà.
18: D'anar més enllà de la reducció del 15% de vehicles, de cotxes que van entrar l'any passat, aquests 32.000 cotxes que van entrar durant l'estiu, menys l'any passat és un 15%. Es tracta, si hem aconseguit també que s'augmenti un 20% el número d'usuaris actualment que hi ha en el transport públic, respecte a l'any passat, estem ja en dies on transportem 39.000 persones cada dia, això és un 20% més que els mateixos dies de l'any passat. Si hem aconseguit això, hem d'anar una passa més endavant.
0: La mesa es reunirà periòdicament, però encara no està fixada la data de la propera.
20: I el Consell de Mallorca ha inaugurat la reforma de la carretera entre Peguera i el Port d'Andratx, amb un pressupost de 6,4 milions, en asfaltat de 9-11 quilòmetres, la primera actuació en 30 anys en aquesta via. El president Llorenç Calmés ha destacat que han posat fi a un dels punts negres de la xarxa viària de l'illa, on ja s'havien detectat trams amb deficiències importants per esquerdes i erosió.
19: Era un indret, allà on era un punt negre, allà on hi havia moltíssims accidents, moltíssimes retencions, i que se necessitava fer una intervenció immediata.
20: Temps ara per la informació esportiva.
22: La Unió de Penyes Mallorquinistes critica el silenci del club després de la filtració que Martin de Michelis parteix per entrenar al Leipzig de la Bundesliga. Demanen anunciar el més aviat possible el nom del nou tècnic que dirigirà l'equip en aquesta nova etapa a la segona divisió, a poder ser que conegui bé la categoria i conformar un projecte ambiciós que sigui competitiu per lluitar per l'ascens. Toni Vallespir, president de la Unió de Penyes.
21: Ni tan siquiera, bueno, nosaltres no hem vist la confirmació de que hagi fet, per tant, ara aquí hi ha un tema que i si les negociacions no arriben a bon port, a dir, com quedarà el personatge aquest de Michelis, no? A dir, perquè clar, això se sol fer públic quan les negociacions han fructificat i hi ha un acord entre els dos clubs i el míster, no?
22: La Fundació Miquel Jaume Palma Futsal i la Universitat de les Illes Balears han firmat un acord per a la creació d'un equip universitari de futbol sala femení. El projecte pioner a les Illes Balears permetrà compaginar els estudis universitaris de les jugadores amb la pràctica esportiva federada. L'equip estarà compost per jugadores que estiguin matriculades a la Universitat de les Illes Balears, el que fa que sigui un gran incentiu per atraure estudiants a la UIB. El vicerrector de Projecció Social i Cultural, Adrià Montaner, ho considera com un acord històric.
23: Per nosaltres avui és un dia històric per la Universitat de les Illes Balears perquè ens aliam, sumam forces amb un club com és el Palma Futsal, que evidentment ha demostrat experiència i una cerca de l'excel·lència constant. I de fet són valors que des de la universitat se cerquen i més concretament del servei en competències d'esports que gestionem aquí a la universitat.
22: El president del Palma Futsal, José Tirado, presenta l'acte. Ha fet balanç de l'equip una vegada finalitzada la temporada. En línies generals es mostra content i li dona valor al treball fet. Encara així, sap que han sigut una mica irregulars.
24: Es verdad que ha sido un poco irregular, pero sobre todo yo creo que condicionado por la exigencia que hemos tenido este año, ¿no? Yo creo que ha sido una brutalidad. El otro día pues hablabas con el partido del Pozo, ¿no? Y hablábamos con los del Pozo y hemos jugado 13 partidos de alto nivel, más que el Pozo, ¿no? Y eso pues al final se nota.
22: El europeu de piragüisme de Portugal tanquem amb 3 medalles per als esportistes balears, 2 d'Àngels Moreno i 1 per a Marcus Cooper Walsh.
20: I avui ens adam la cultura parlant del Conservatori Superior i la Banda de Música Municipal de Palma.
4: Perquè avui s'ha establert un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Conselleria d'Educació que permetrà que els alumnes del Conservatori Superior puguin fer pràctiques i participar a concerts i activitats que promou CORD. Ho podran fer a través de la banda municipal a qui sentiu de fons, o altres vies com poden ser els teatres municipals o la programació de cicles de concerts a Palma. Javier Bonet és el regidor de Cultura de l'Ajuntament.
2: posar a l'abast aquesta banda municipal de música que cal destacar, que és una de les millors bandes municipals de música de tot Espanya, i la posar a l'abast de tots aquests joves del conservatori, que tinguin aquesta primera oportunitat, a vegades necessària, perquè una cosa és estudiar i l'altra cosa és fer feina a peu de carrer, i aquí amb aquesta banda tenen aquesta oportunitat.
4: Una col·laboració que permetrà apropar els estudiants a la realitat professional i impulsar noves oportunitats per al desenvolupament del talent musical.
20: Doncs aquí ho deixem per avui. Recordem que la informació local torna a Ràdio Nacional a partir del butlletí de les 4.
3: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.